0: Estàs escoltant Nexo FM, una ràdio de Barcelona amb cor argentí. Segueix-nos a la web i a totes les xarxes socials com a nexafm.es.
1: If you're gonna save the day,